0: Las primarias dan sensación de debate, conectan al partido con los ciudadanos y despiertan interés en los más desactivados. Son un síntoma de horizontalidad, pero para hacerlas con garantías y equilibrios hay que creérselas y no admitir públicamente que presentarse es una deslealtad. Aunque todos sepamos y seamos conscientes de que el rebelde siempre genera más simpatía entre los simpatizantes. Solo hay que repasar la historia del PSOE para darnos cuenta de que las primarias las carga el diablo. Y si no, que se lo digan al ex rebelde Pedro Sánchez. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. La información sigue en las mañanas de Radio Nacional, ahora con las territoriales de la radio pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 15 de juliol, són 8:45 del matí i l'onada de calor toca sostre aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin els 40 graus a bona part del territori i que siguin especialment dures a comarques com els Vallesos o el Baix Llobregat. Per tot plegat, les autoritats fan una crida a la prudència, especialment davant el risc elevat d'incendi extrem avui a més d'un centenar de municipis. En aquest sentit, fa uns minuts hem conegut que els bombers ja han estabilitzat el foc que cremava des d'ahir a Rubió, a l'Anoia. En aquest sentit, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET Juan Carlos Piña.
4: Bon dia. Continuem avui amb temps estable a Catalunya en un dia en què s'intensifica la calor i pugen les temperatures, més notablement al litoral i prelitoral. Màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona, Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud al litoral, excepte el de Tarragona, on bufa de la component sud-est. A la resta de Catalunya, vent fluix variable tendint durant la tarda a la component oest i amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb aquests accidents diversos, en aquest cas a la xarxa viària catalana, doncs que a hores d'ara recordem que el primer d'ells continua tallant la calçada de la BP 4653 en dos sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. El segon accident continua també tallant un carril a la ronda litoral de Barcelona en sentit sud i que des de Sant Adrià de Besòs deixa encara 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril de circulació tallat per la AB7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquests accidents, també parlem de 3 avaries actives, dues d'elles han estat a la A2 en direcció Lleida, on cadascuna talla un carril de circulació. Una ha estat a l'altura de Cervera i l'altra de Castellbisbal. La tercera avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que ja deixa els vehicles al voral, però continuen provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, cues des del nus de la Trinitat, que de retruc afecten també a la ronda de dalt, en sentit sud, amb cues fins a la Vall d'Hebron. També continua activa aquesta congestió habitual des del Llobregat cap a Barcelona i al Vallès afegim retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Avui ha convocada una nova jornada de vaga a Renfe. Els serveis mínims a Catalunya són de 2 de cada 3 trens en hora punta i després la resta de la jornada només circularan 1 de cada 3 combois. Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'onada de calor arriba al seu pic aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts, fins i tot, superin els 42. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les temperatures poden ser extremes a zones com el Vallès o el Baix Llobregat. Davant aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar les precaucions. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Volem tornar a fer una crida a la població, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per extremar la precaució i tenir molt present, primer, les mesures d'autoprotecció de la ciutadania davant d'aquestes onades de calor, doncs no tenir exposicions no necessàries en les màximes hores d'insolació, buscar els refugis climàtics, hidratar-se convenientment.
3: Avui, 111 municipis de 20 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Durant aquesta nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia, i a Cunit, al Baix Penedès, que ja estan estabilitzats. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Fa uns minuts els bombers han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí, preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes. D'altra banda, a Cunit, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi va obligar a confinar tres urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Jornal, un confinament que ja s'ha aixecat. I s'ha controlat també l'incendi a Aigua Múrcia, que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
3: Gràcies, Àlex. En aquest context de calor, també precaució a l'hora del bany. En les últimes hores hem conegut la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi de Manlleu, a Osona. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre. Rosa Quillet.
8: Aquest dimarts els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
3: Primers moviments a la plana municipal a menys d'un any per a les eleccions. Junts abandona el govern municipal de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria, Àlex.
7: La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis assegura que el partit marxa perquè ja no podia influir en l'acció de govern i acusa l'alcalde d'haver relegat projectes prioritaris per Junts. Per a l'alcalde Lluc Salelles, la sortida dels juntaires és un error i acusa la formació d'actuar per interessos electorals.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària.
10: I ens sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem.
3: I a Cambrils, al Baix Camp, el regidor de Junts, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana als comicis de l'any vinent.
7: Diu que ha perdut la confiança a la directiva local del partit i que la seva intenció és acabar el mandat sense deixar el grup municipal. Les dues altres regidores de Junts per Cambrils no el seguiran cap a la formació d'ultradreta. Teresa Recasens, una d'elles, diu que no ha pactat res amb Aliança.
11: Que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut i continuo pensant que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
3: I el Parlament deixa en falta lleu els expedients contra dos diputats de Vox i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per un presumpte delicte d'odi, Elena García.
12: Quan Garriga veu Torquemada i Orriols una cacera de bruixes, el Parlament considera una falta lleu que la cap d'Aliança assenyali sistemàticament la republicana Driu Ech pel vel islàmic i Esquerra per blanquejar la submissió de les dones. Però proposa portar la fiscalia d'odi als atacs islamòfobs. Castellà, Junts, president de la Comissió de l'Estatut del Diputat.
13: Hi ha una falta lleu. Es conculca l'article 7, que de fet el que demana és el no assenyalament i el respecte entre diputats.
12: El Parlament veu igual de lleu que el portaveu de Vox, Garriga, relacioni els socialistes amb drogues i putes pel cascoldo, mentre circumscriuen la llibertat d'expressió que l'ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la Dagaia. La mesa decidirà les sancions, però la comissió urgeix a reformar el reglament per dotar-les de rang de llei quan acumula quatre nous expedients contra Vox. Terrades per amenaçar Driu Ech amb la deportació, Calvet negar morts per racisme, Villafranca acusa la CUP de delinqüents i García Fuster, com Garriga, de titllar companys de vulgar assassí.
3: I encara al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, evita donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Tant ella com Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos, estaven citats ahir al Parlament, Sergi Bassoles.
14: La consellera d'Interior començava la seva intervenció a la Cambra Legislativa Catalana criticant el marc de la compareixença.
15: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels països catalans i sobre espionatge en programari espia del Regne d'Espanya ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
14: I tant ella com el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, carregaven de valent afirmant que s'havia alterat l'ordre del dia.
16: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra. No era objecte d'aquesta comissió.
14: I malgrat rebutjar donar detalls de la informació reservada oberta arran dels fets, al·legant que el cas està judicialitzat, Núria Parlon qualificava així aquella praxi que tanta polseguera continua aixecant.
15: Una operació maldestra, mal plantejada, inoportuna.
14: Trapero, de la seva banda, tot i la defensa aferrissada de la tasca dels efectius d'informació dels Mossos, enviava un missatge de tranquil·litat.
16: Que les actuacions de captació d'informació ni són generalitzades ni es fan de manera indiscriminada.
14: Tant la consellera com el director general de la policia recordaven que s'han modificat els protocols interns per evitar que una actuació així es torni a repetir.
3: Els sindicats educatius demanen la dimissió tant de Parlon com de Trapero i veuen insuficients les compareixences al Parlament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
17: Davant de la falta de respostes i sembla doncs, la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, USTEC Estesa, en reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
3: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. Així han sonat les celebracions a diversos municipis aquesta passada nit per la classificació de la selecció espanyola a la final del Mundial, entre elles a la plaça Catalunya de Barcelona. L'equip, recordem, compta amb 9 catalans. Encara sobre futbol estem pendents de conèixer l'abast de la lesió al genoll dret de Frenkie de Jong després del Mundial. El club està pendent d'un informe mèdic. I aquest dimecres aterra a Barcelona el davanter alemany Karim Adeyemi, futura incorporació del Barça. També estem pendents de l'anunci oficial del seu fitxatge. El club blaugrana, d'altra banda, va anunciar ahir la desvinculació del tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pascual, que fitxa pel Dubai fins al 2029. Tot apunta que el nou tècnic blaugrana serà Alexander Sekulic. I a la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat dues noves incorporacions als migcampistes Ivan Morante i Ethan González. Sis joves han estat distingits amb els Premis Princesa de Girona per les seves trajectòries. Aquest dimarts al vespre han estat entregats en una gala al Gran Teatre del Liceu encapçalada per la família reial. Al seu discurs, el rei Felip VI ha reivindicat la importància de sumar esforços i treballar en col·laboració i ha tancat la princesa Leonor.
18: I fins aquí els meus sis intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests sis creadors de pensament i coneixement, més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
3: Els sis guardonats treballen en projectes d'astronomia, inclusió social, economia o empresa. I la Beckett i el Festival Grec presenten el número 16 dels Arcans Majors, el nou text d'Oriol Puiggrau, autor resident de la sala aquesta temporada. La història d'una casa és el fil conductor d'aquest espectacle travessat per la màgia, l'espiritualitat i la mística. Marta Orquín.
19: Una casa als afores d'un poble de Catalunya on s'hi han celebrat moltes festes i han orbitat des de mags i hippies.

0: necessitat de connectar amb alguna cosa més gran.
1: La casa no hi era.
2: Oriol Puiggrau estrena la Beckett al número 16 dels Arcans Majors. El títol fa referència a una carta del tarot, un dels molts símbols del nou espectacle de l'autor de Karaoke Lúsia i Massa Brillant, una peça mística que parla de l'espiritualitat en aquesta època apocalíptica, de la família, l'herència i el pas del temps, protagonitzada per Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig. Doncs amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i també els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. Manlleu desperta de dol després de la mort de dos germans bessons d'11 anys. Els infants van sortir a jugar a futbol dilluns al vespre i ahir van ser localitzats els seus cossos a la llera del riu Ter. Tot apunta que es tracta d'una mort accidental per ofegament. Tot d'una ho explicam en una jornada on la protagonista novament serà la calor. Avui s'espera la punta d'aquesta tercera onada amb temperatures que superaran els 40 graus en molts punts del territori. El pitjor s'espera a la demarcació de Barcelona. Coneguem la previsió ampliada. A EMET, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia. Continuem avui amb temps estable a Catalunya en un dia en què s'intensifica la calor i pugen les temperatures, més notablement al litoral i prelitoral. Màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona, Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud al litoral, excepte el de Tarragona, on bufa de la component sud-est. A la resta de Catalunya, vent fluix variable tendint durant la tarda a la component oest i amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb 3 accidents actius. El primer talla un carril des de primera hora del matí a la ronda litoral, en sentit sud, i des de Sant Adrià del Besòs continua, doncs, a hores d'ara, provocant fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Els altres dos accidents han estat a la AB7, que també cadascun d'ells, doncs, talla un carril de circulació, un a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de retencions, i l'altre a l'Ametlla de Mar, amb 4 quilòmetres d'aturades en direcció Tarragona. Per altra banda, tenim 3 avaries actives, dues d'elles a l'A2, en direcció Lleida, tallant un carril de circulació, un al punt de Cervera i l'altre a Castellbisbal. La tercera incidència, en aquest cas, ha estat una altra avaria a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, que deixa el vehicle al voral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pels que hagueu d'agafar un tren, sapigueu que avui està convocada una nova jornada d'aturades de la plantilla de Renfe. Els serveis mínims a Catalunya són de 2 de cada 3 trens en hora punta, de 6 del matí a 9:45 i de 5 de la tarda a 9:45 de la nit. La resta de la jornada només circularà un de cada 3 convois. Per cert, que l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. D'altra banda, la R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal. Salutacions de l'Adriana Llacà i el control tècnic i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho dèiem, la tercera onada de calor de l'estiu a Catalunya tocarà sostre al llarg d'aquest dimecres, que es preveu infernal. Les previsions apunten que avui se superarà el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts, fins i tot, se superarà el llindar dels 42. Anna Pujol, bon dia.
4: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les temperatures extremes es viuran a zones del Vallès i del Baix Llobregat. A Barcelona, la temperatura podria incrementar-se a més de 5 graus i això ha fet que l'Ajuntament activi el protocol per onada de calor, en el qual es posen en marxa mesures pels col·lectius vulnerables. En aquest sentit, la Fundació Arrels ha reclamat al consistori recursos i facilitats perquè els sense sostre de la ciutat puguin refugiar-se adequadament. Beatriz Fernández, la seva directora, aquesta emissora.
5: Hi ha persones que viuen o que pernocten al carrer que no, per edat, per mobilitat, per problemes de salut, doncs no sempre es poden moure de l'espai en el que estan i això doncs les exposa a cops de calor, a insolacions, a deshidratacions.
4: En aquest sentit, demanen al consistori més refugis climàtics, serveis de dutxa i més informació de mesures contra la calor.
1: Davant d'aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar precaucions davant del perill que suposen les altes temperatures per a la salut de les persones i també per a fenòmens com és el risc d'incendis. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals, tot mentre els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Durant la nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia, i Cunit, al Baix Penedès, que ja estan, Anna, estabilitzats.
4: Sí, els bombers han donat estabilitzat han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí, preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes. D'altra banda, a Cunit, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi va obligar a confinar tres urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Gornal, un confinament que ja s'ha aixecat. I també s'ha controlat l'incendi a Aiguamúrcia, que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
1: L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial i, a més, ha convocat aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci per la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi Rosa Quitllet.
6: Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores, els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: En plana judicial, el jurat popular ha declarat culpable un dels dos homes acusats de matar-ne un altre al març del 2024 en una finca del polígon de Tortosa, Tarragona. Judit Huerta.
7: En la lectura del veredicte, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril de 2024 al riu Ebre, envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada. La fiscalia demana 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que l'han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. Ara el tribunal estimarà quina és la pena. Els fets van passar en un mas aïllat després d'una partida de cartes entre diverses persones.
1: L'Ajuntament de Barcelona torna a reunir-se avui amb els veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi provocat per les obres de la línia L9 de metro. La reunió d'ahir entre assessors de Barcelona Activa i els responsables dels negocis va acabar amb decepció entre els comerciants. Maite Boada.
8: Nova jornada al Putxet de reunions informatives amb els veïns afectats, mentre l'administració no s'atreveix a oferir una data de tornada a les persones que han hagut d'abandonar les cases provisionalment. Albert Valle, tinent d'alcalde de Seguretat.
9: No hi ha cap tipus de precipitació en la tornada i totes les passes que es donin han de ser passes molt sòlides.
8: Els veïns asseguren que han aparegut noves esquerdes als seus habitatges. Des de l'Ajuntament, Maria Eugènia Gai, regidora del districte, descarta danys estructurals en les revisions que s'han anat fent fins ara. Ja s'han inspeccionat, asseguren, tres quartes parts dels habitatges afectats, en total 96. Pel que fa als problemes econòmics dels negocis que han hagut de deixar d'operar, els titulars qualifiquen de decebedora la reunió d'ahir amb tècnics de Barcelona Activa.
10: Nos quieren ayudar, pero tampoco no pueden ni los que están ahí. Por tanto, préstamo a la Caixa y venga, y tira pa'lante y ya está.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assumeix que l'administració haurà d'indemnitzar els veïns.
1: En plana política municipal, Esquerra Republicana decidirà avui si segueix dins el govern municipal de Girona després que Junts hagi decidit abandonar-lo. L'alcalde Lluc Salellas de Guanyem ho atribueix a una estratègia electoralista a menys d'un any per a les eleccions municipals. Girona, Gemma Esteve.
4: Esquerra Republicana manté el silenci mentre Salellas demana al seu soci republicà que mantingui l'acord i contribueixi a preservar un govern d'esquerres independentista.
11: Faig l'emplaçament a Esquerra Republicana de Catalunya per garantir aquest govern independentista i d'esquerres.
4: Junts surt del govern municipal després de constatar que ja no poden influir més en l'acció del govern per diferències insalvables, segons la seva líder a Girona, Gemma Geis.
12: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que no tenen la priorització necessària.
4: Lluc Salellas creu que és un error trencar un govern independentista que funcionava i ho atribueix a una estratègia electoralista dels de Puigdemont a un any per a les eleccions municipals. Després de la sortida de Junts, el govern municipal de Girona queda en minoria amb 11 dels 27 regidors del ple.
1: Abans dels esports, us compta amb la indignació de les autoescoles de Lleida que aquest dimarts s'han concentrat davant la DGT, a la demarcació per exigir més examinadors pel permís de conduir. Denuncien que la situació és insostenible amb 5.000 aspirants en espera i més de 5 mesos de demora. Lleida, Pepa Sangenís.
12: Les autoescoles han mostrat la seva indignació per la demora que pateixen els seus alumnes per poder-se examinar. L'Ignasi Peralta és el propietari d'una autoescola.
13: La gent se mereix un tracte millor i es mereix poder-se examinar. El més greu és el tema dels camions. Tenim 20.000 camions parats per falta de conductors i hi ha gent que estan esperant 6 mesos per fer un examen de circulació.
12: És el cas de la Wilhelm, que ha aprovat fa mesos la teòrica i ara espera l'examen pràctic per poder treballar.
14: Todavía me han dicho que tengo que esperar todo aún hasta septiembre o octubre porque no hay plazas para examinarse del práctico.
12: A Lleida hi ha 5.000 aspirants en espera per treure's el carnet de conduir.
1: I en esports... Celebracions a diversos municipis aquesta passada nit per la classificació de la selecció espanyola a la final del Mundial, entre elles a la plaça Catalunya de Barcelona, com sentíem. L'equip, recordem, compta amb 9 catalans. I encara sobre futbol, estan pendents de conèixer l'abast de la lesió del genoll dret de Frenkie de Jong. El migcampista del Barça podria haver tornat del Mundial amb afectacions al lligament. El club està pendent d'un informe mèdic. I aquest dimecres a terra, a Barcelona, el davanter alemany Karim Adeyemi, futura incorporació del Barça. Estem pendents de l'anunci oficial del seu fitxatge. El club blaugrana, d'altra banda, va anunciar ahir la desvinculació del tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pasqual, que fitxa pel Dubai fins al 2029. Tot apunta que el nou tècnic blaugrana serà el seleccionador d'Eslovènia, Aleksandar Sekulić. I a segona divisió de futbol, el Girona ha presentat dues noves incorporacions. Són els migcampistes Ivan Morante i Izan González. De la cultura. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat la gala dels Premis Princesa de Girona, que enguany distingeixen 6 joves per les seves trajectòries en àmbits molt diversos i pel seu compromís amb la societat. Tot plegat amb la presència dels reis i de les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia Pau Alemany.
15: Vora les 9 de la nit acabava una gala que va comptar amb la família reial al complet. Al seu discurs inicial, el rei Felip VI va reivindicar la importància de sumar esforços i treballar en col·laboració, i ja de tancament, la princesa Elionor explicava que els 6 guardonats són els seus influencers favorits. Així es va referir a ells després de repassar els seus projectes.
16: I fins aquí els meus 6 intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests 6 creadors de pensament i coneixement. Més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
15: Els 6 guardonats, que treballen en projectes d'astronomia, inclusió social, economia o empresa, realitzaren breus discursos en què la mirada i la consciència social eren els protagonistes. Al final de la gala, la família reial va conversar durant una estona amb els guardonats per compartir impressions i experiències.
1: I també de la cultura, la Beckett i el Festival Grec presenten el número 16 dels Arcans Majors, el nou text d'Oriol Puiggrau, autor resident de la sala aquesta temporada, Marta Orquín.
17: Una casa als afores d'un poble de Catalunya on s'hi han celebrat moltes festes i han orbitat des de mags i hippies a desertors de la Unió Soviètica és el nucli d'aquesta obra.
18: Es va comprar una casa enmig de la muntanya i no sortia d'allà.
17: Una periodista anirà descobrint a través d'entrevistes aquestes històries en un viatge pel temps, des de festes hippies als 80, raves del 2026 i per una constel·lació de personatges vinculats amb la casa.
19: Una espècie d'epicentre espiritual i col·lectiu. I la peça, bàsicament, doncs, desplega molts arbres genealògics, tots vinculats a aquesta casa, com un viatge a través de la història de la casa, desplegant tota una sèrie de personatges que d'alguna manera estan o en una recerca espiritual o que estan atravessats per algun tipus de necessitat de connectar.

0: Trump haya amenazado con volver a poner en el objetivo militar las instalaciones energéticas y las infraestructuras iraníes la semana que viene, a menos que Irán se siente a negociar. Será mejor que lleguen a un acuerdo o no les va a quedar nada, advertido el presidente Trump. Más de 30 civiles han muerto y un centenar han resultado heridos en los últimos días en los ataques al sur del país, aseguraba hoy la portavoz del gobierno iraní. La Guardia Revolucionaria Persa ha lanzado drones y misiles contra centros militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Jordania.
1: Y la repercusión económica de ese panorama: el precio del petróleo de nuevo al alza, las bolsas bajan ligeramente. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Si el petróleo sigue al alza, el crudo Brent, el que se toma como referencia en el mercado europeo, supera los $85 por barril y la posibilidad de una nueva tensión en los precios energéticos, en la inflación, lastra a las bolsas europeas. Aún así, los retrocesos son hoy bastante moderados. El IBEX 35, de los peores del día, cae medio punto porcentual y conserva aún así la frontera de los 19.200 puntos. Wall Street de momento apunta a una apertura en verde y allí sobresale PayPal. Sus acciones se disparan ahora mismo un 20% en la preapertura de la bolsa estadounidense, después de conocerse que la empresa de pagos Stripe, junto con el fondo de capital privado Advent, han presentado en ambos casos una oferta para comprar la compañía de forma conjunta.
1: Gracias. La inflación, por cierto, se ha mantenido en el 3,2% en junio en nuestro país, a pesar de la subida del IVA al gas y a la electricidad, que estuvo rebajado temporalmente precisamente por la guerra en Oriente Próximo. Esto es lo principal de un 15 de julio. A partir de las 2:30 volvemos a Estados Unidos con el equipo de enviados especiales de Radio Nacional al Mundial y la alegría por ver a la selección en la final. Hasta entonces, la información de su comunidad autónoma.
3: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
4: Bona tarda. En el pic màxim de la tercera onada de calor, amb alertes de temperatures extremes, hem conegut fa pocs minuts que s'ha declarat un nou incendi a Aiguamúrcia. És el quart i només 3 dies després del tercer, tot plegat el mateix dia que el president Illa ha visitat la zona per abordar amb els alcaldes els esforços per trobar la persona que els hauria provocat. A tot plegat, tercer mes consecutiu d'estabilitat als preus. L'IPC ha pujat a Catalunya per l'encariment de la llum i el gas, l'habitatge i el transport, tot i que els preus dels carburants i també el bon comportament dels aliments han moderat l'impacte al juny, situant-se en el 3,2%. Ángel Hermosilla és secretari del Col·legi d'Economistes.
5: Aquest segon efecte sembla que no s'està produint com s'esperava fa 2 o 3 mesos, i això és positiu, sobretot per les famílies, que veuen que el creixement dels preus de la seva cistella no estan sent massa elevats.
4: Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de so, en Santi García, control central, l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant d'una P7 amb problemes a l'Ametlla del Mar, en sentit Tarragona, on hi ha un carril tallat per un accident, i encara hi ha 5 quilòmetres i mig de congestió, per tant, circuleu amb molta cautela. En el cas de la A2 tenim 2 fronts de lentitud, això és la part sud, Castellbisbal, en sentit Lleida, 3 quilòmetres, i Cornellà, Nus del Llobregat, un carril tallat, i 4 quilòmetres i mig per una avaria. Pel que fa a les rondes, força mobilitat en aquests moments, especialment a la zona de Badalona cap a la plaça de la... cap al Nus de la Trinitat, disculpeu, i hi ha hagut un accident a la C58 que ja s'ha resolt a la zona del Nus de la Trinitat, però que ha congestionat tota aquesta part dels accessos del Vallès, en concret 3 quilòmetres de sortida en el cas de la C58 i la mateixa retenció en sentit a nord també a la C33. Això és tot. Bona tarda.
4: També recordar que hi ha vaga avui convocada a Rodalies pel sindicat ferroviari, amb els serveis mínims decretats del 66% en hora punta, 33% la resta de la jornada. I la previsió del temps, emet Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya continuem amb temps estable, en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, és de nivell taronja perill important a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona.
3: Edició migdia. Anna Banyeres.
4: L'onada de calor toca sostre aquest dimecres. Les autoritats fan una crida a la precaució. Anna Pujol.
8: I les entitats socials exigeixen que es protegeixi els més vulnerables. És el cas de la Fundació Arrels, que reclama a l'Ajuntament de Barcelona més recursos perquè els sense sostre puguin refugiar-se adequadament. Beatriz Fernández, la seva directora, a aquesta emissora.
9: Hi ha persones que viuen o que pernocten al carrer que no, per edat, per mobilitat, per problemes de salut, doncs no sempre es poden moure de l'espai en el que estan, i això doncs les exposa a cops de calor, a insolacions, a deshidratacions.
8: Amb la calor incrementa també el risc d'incendi a causa de la combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent. Avui, 118 municipis catalans tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, per perill extrem de foc forestal. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 8 espais naturals.
4: Doncs justament, i només 3 dies després del tercer incendi d'Aiguamúrcia, en el que es van cremar 154 hectàrees, s'ha declarat fa pocs minuts un quart incendi, tot plegat el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest matí la zona afectada per reunir-se amb els alcaldes afectats per abordar sobre els esforços policials que es fan per trobar la persona que els hauria provocat. Anem fins a la zona, unitat mòbil, Carles López, Judit Huerta, bona tarda.
10: Bona tarda, doncs bones notícies i d'ultimíssima hora. Els bombers acaben de confirmar que el foc es tracta d'una represa de l'incendi que ahir es va donar per controlat. Per tant, no és un quart foc en menys d'una setmana. I de fet, com dèieu, fa escassament una hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, explicava als alcaldes i alcaldesses de Querol, Pontons i Aiguamúrcia que es treballa de manera molt coordinada entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals per trobar el responsable dels tres últims focs aquí en la zona. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
11: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i aniran fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
10: De fet, nosaltres quan marxàvem d'aquí, de la zona d'Aiguamúrcia, hem sentit unes sirenes. Ens han explicat els veïns que són les que s'activen quan hi ha foc. Nosaltres, des d'Aiguamúrcia, on som ara, veiem una columna de fum en un espai boscós prop de Querol, que el cert és que en pocs minuts ja ha anat una mica a la baixa.
4: Gràcies, Judit. L'augment de preus es manté estable al juny, tot i l'encariment de llum i el gas. La inflació puja una dècima a Catalunya, se situa en el 3,2%, igual a la mitjana estatal, que repeteix valor per tercer mes consecutiu. Climent Sabater.
12: La inflació es manté estable a Catalunya, on puja una dècima i se situa en el 3,2%, igual que al conjunt d'Espanya, tot i de caure al juny la bonificació de llum i gas. Són aquestes dues energies les que han pressionat a l'alça els preus, però ho ha compensat l'abaratiment dels carburants. Una taxa, la del 3,2%, massa elevada encara, tot i haver estabilitzat l'augment de preus, segons el secretari del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla.
13: Tenir una taxa del 3,2% encara és massa elevada perquè podríem dir la competitivitat del país i la cistella de la compra a la gent, perquè això vol dir que els preus han crescut un 3,2%, per tant han crescut.
12: La bona notícia és que els aliments eviten per ara l'efecte contagi i pugen per sota del 2%. Cereals, pasta, fruita o cafè fins i tot s'abarateixen i productes com els ous, fins ara disparats, moderen l'augment al 14%.
4: La patronal PIMEC conclou en un estudi que més de la meitat de les empreses encastades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Maria Huguet.
14: Segons PIMEC, sense habitatge assequible i sense garantir una bona mobilitat a les persones treballadores, les empreses perden competitivitat, especialment les petites i mitjanes. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i tenen un sou mitjà baix. De fet, el 88% dels llocs difícils de cobrir paguen menys de 35.000 euros anuals, una situació que afecta especialment els joves. Antoni Canyet és el president de PIMEC.
15: Moltes vegades la retenció de talent, l'atracció de talent, la possibilitat de cobrir, en aquest cas, les necessitats que pugui tindre la nostra economia no es poden portar a terme per culpa d'aquesta situació que està pressionant també el nostre mercat de treball. I això afecta principalment a la petita i mitjana empresa.
14: Segons l'estudi que ha elaborat l'Observatori de la PIME de Catalunya, gairebé el 57% de les empreses encastades ha assumit sobrecostos en la cobertura de vacants i plantegen recomanacions com, per exemple, incorporar al pla de Rodalies la connectivitat cap als centres de treball.
4: L'accés a l'habitatge és un dels frens del benestar a Catalunya, segons l'informe del Consell de Treball Econòmic i Social. Malgrat que l'economia catalana creix molt per sobre que la mitjana europea i el mercat laboral assoleix màxims d'ocupació, les famílies necessiten gairebé 20 anys per pagar un habitatge nou si hi destinen el 30% dels ingressos. És el principal element de pressió de les llars, segons el president del Consell, Ciriaco Hidalgo.
16: Aquesta situació de col·lapse i de forat negre a l'habitatge s'ha consolidat com un dels principals factors que condiciona avui les oportunitats i el benestar de la ciutadania.
4: Les desigualtats són l'altre gran fre de l'economia catalana. Un de cada quatre ciutadans es troba en risc de pobresa i en el cas dels infants el percentatge s'apropa al màxim històric del 40%. Justament el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a fer extensiu l'acord per a l'equiparació salarial del sector social a les entitats dels serveis externalitzats. El cap de l'executiu ha sostingut que l'acord assolit va ser un pas molt important per dignificar 120.000 treballadors del sector social de Catalunya i que ara vol anar més enllà.
17: Per això també els puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública, en la resta de departaments implicats, com és el cas, per exemple, del Departament d'Igualtat i Feminismes.
4: Doncs encara en el marc econòmic, els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història, segons el darrer informe de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya. Laura Hurtado.
18: 3 anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. L'informe també apunta que els estudiants universitaris valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
19: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
18: Segons l'estudi, els contactes ja no són la via principal d'accés a la primera feina, sinó que predomina la inserció a través de les pràctiques.
4: I també preocupació al sector agrari, les altíssimes temperatures, però sobretot uns preus que no agraden als productors, complica la campanya de la fruita que a hores d'ara arriba a l'Equador. Joana Cendra.
20: La calor fa reduir la producció i també els calibres dels fruits. Per exemple, calculen que en Pere es perdrà el 40% de la collita. Tot plegat amb uns costos disparats del preu dels carburants i també dels fertilitzants. Narcís Poc, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
21: Una collita que és complicada, la calor està complicant molt el treball de la gent, la calor està afectant fruita i la qualitat de la fruita, i els preus d'estiu doncs, no són els preus que s'esperaven pel cost de producció.
20: Segons Poc, en algunes varietats només es cobriran costos de producció. A tot plegat cal afegir a més les plagues i les malalties, com ara el pulgó o el foc bacterià. En aquest sentit, demanen que Agricultura autoritzi herbicides que tant a França com a Itàlia ja es fan anar. Pel que fa als temporers, no s'han registrat incidències i s'està cobrint tota la demanda.
3: Edició migdia. Anna Bañeres.
4: 2:21, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà a Catalunya el 5 d'octubre. Primers col·lectius més vulnerables, després la resta de grups. L'objectiu és augmentar la cobertura, incidint també en els docents. Amb tot, i atès que la Covid s'està deslligant de la temporada de la grip, Salut preveu replantejar quan serà el millor moment per vacunar d'acord a la situació mundial. Marc Esparza.
22: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milions de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
23: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i, sobretot, les complicacions associades a la grip.
22: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
23: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar la OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus i amb molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
22: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
4: Ens situem ara a Barcelona. La Comissió de Seguretat de l'Ajuntament ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i PP el reglament que regula la dotació i l'ús de les pistoles elèctriques o tàser per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a partir de l'octubre. Segons el regidor Albert Batlle, la normativa ha previst quan es podran fer servir aquests dispositius.
0: La Guàrdia Urbana requereix una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc que permeti actuar amb més proporcionalitat, reduir riscos i evitar lesions en situacions d'alta complexitat.
4: I els Mossos han desmantellat a Barcelona un grup criminal acusat d'estafar milers d'euros a centenars de víctimes d'arreu de l'Estat, suplantant-los la identitat. Sergi Bassoles.
1: Hi ha 5 detinguts. Homes i dones de 22 a 54 anys i 9 persones més estan sent investigades. Se'ls acusa de suplantació d'identitat i de contractació fraudulenta de productes financers. De fet, en tan sols 12 dies, aquesta organització criminal hauria aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament en nom de les víctimes suplantades. El modus operandi consistia en primer lloc en sostreure'ls el DNI.
2: Por robatoris violents, robatoris centre de vehicle.
1: A partir d'aquí, relaten declaracions a Ràdio 4 el sergent dels Mossos Joan Pere García.
2: Amb la documentació aquesta sostreta i utilitzant persones de semblança física a les víctimes, suplantaven la seva identitat i aconseguien dades bancàries amb la qual es dedicaven a contractar productes de finançament com podien ser targetes de crèdit.
1: L'objectiu era contractar múltiples productes financers en poc temps per maximitzar el crèdit disponible abans que el frau fos detectat. A Cerdanyola, en l'escorcoll d'un immoble de l'organització, es van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya. La investigació continua oberta, però els Mossos temen que hi podria haver centenars de víctimes afectades.
4: I l'actualitat política comença a mirar a Luxemburg. Demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà sentència sobre la llei d'amnistia i aclarirà si la norma encaixa en el dret comunitari. La decisió de la Cort Europea marcarà el futur processal de Carles Puigdemont i també el final de la legislatura de Pedro Sánchez. Núria Alcalà.
5: Sí, fa un any que el Tribunal de Luxemburg té pendent resoldre els dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de l'amnistia, entre ells el Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea, i l'Audiència Nacional, que creu que l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'advocat general europeu va emetre al novembre les seves conclusions, que, tot i que no són vinculants, acostumen a marcar les sentències del tribunal. D'una banda, Dean Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i, de l'altra, que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista. Amb tot, l'advocat europeu va avalar l'encaix de la norma en el dret comunitari. Demà constatarem si els magistrats de Luxemburg van en la mateixa línia. Veurem també si la sentència aplana el camí d'un possible retorn de Carles Puigdemont, que en qualsevol cas no serà immediat. Primer, el Tribunal Constitucional haurà de resoldre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als qui no se'ls ha aplicat l'amnistia. El Suprem, però, tindrà la última paraula, que d'entrada no s'espera abans de la tardor.
4: I els esports, Margallup, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
4: Esports.
24: La selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total jugarà diumenge a la final del Mundial, la primera des que va guanyar el títol l'any 2010, després de derrotar una de les grans favorites, França, per 2-0 en una exhibició de futbol que va desactivar la potent davantera francesa, a la que va deixar sense opcions. Un dels futbolistes més destacats ahir al llarg de tot el Mundial va ser el central català del Barça, Cubarsí.
25: Molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
24: El blaugrana va ser titular, com també els seus companys Olmo i Lamín, i el també català Cucurella. A l'últim quart d'hora van jugar també els blaugranes Pedri i Ferran Torres. La selecció espanyola espera rival a la final de diumenge a Nova York, que sortirà de la segona semifinal, que jugaran avui a les 9 de la nit a Anglaterra i l'Argentina de Leo Messi. Mentretant, en clau blaugrana, pendents de la lesió amb la que ha tornat De Jong del Mundial i de la rebada d'Adeyemi. Josep Capel.
26: Respecte a Adeyemi, arribarà aquesta mateixa tarda. Demà al dematí passarà la pertinent revisió mèdica, les proves físiques, a la mateixa hora que l'equip s'estarà entrenant. Per tant, ell no s'exercitarà amb el que seran els seus nous companys fins divendres al dematí. La presentació oficial, això sí, serà la setmana vinent en funció de l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix està als Estats Units. Respecte a Frenkie de Jong, des del club ni confirmen ni desmenteixen la informació del diari Marca. Per tant, en principi s'estarà uns quants mesos de baixa.
24: L'Espanyol, mentretant, arriba aquesta tarda a l'estaix de Navata, a l'Alt Empordà, on hi serà fins al dia 22 i jugarà dos partits amistosos, dissabte contra el Lot i el dia 21 contra el Pau de la segona divisió francesa. La Lliga Femenina, el Badalona, ha fitxat la portera Txell Font, de 21 anys, i procedent del Barça B. A segona divisió, Girona i Sabadell ja saben com començaran la Lliga. Girona, diumenge 16 d'agost, a les 7 a Montilivi, contra el Leganés, i el Sabadell, dilluns, dia 17, a les 7, al camp de l'Sporting. I en bàsquet, pendents de l'anunci oficial del Barça de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Mentretant, el club ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà en passaport eslové John Nebo, de 28 anys i 2,06 d'alçada.
4: Gràcies, Marga. I de la cultura, el mestre Josep Pons ha fet balanç aquest matí de la seva etapa com a director musical del Gran Teatre de Liceu. Després de 14 anys al capdavant de l'orquestra, s'acomiadarà el dia 24 de juliol. Però també volem parlar de Muljil, la pràctica de busseig de les dones de l'illa de Jeju, a Corea, que se submergeixen a pulmó lliure per recollir diversos marins que arriscen la seva vida, i és el punt de partida de l'espectacle de títol homònim que aquesta nit s'estrena al Grec. Es podrà veure avui i demà al Teatre Lliure. Montse Soto.
6: A l'espectacle dirigit per Jin Yeop Lee, quatre tancs d'aigua són habitats per quatre personatges coreans urbans i quotidians. Són una dona embarassada que perd la seva projecció laboral pel fet de ser mare, un jove trans que lluita per ser acceptat en la seva societat, un home que treballa en unes condicions laborals detestables i una dona obsessionada per les operacions estètiques. Ells serveixen a l'espectador de metàfora de la pressió a la que ens porten les societats actuals, d'aquí que l'aigua els arribi fins al coll. Penso que aquest espectacle no és sobre la història d'una persona concreta, és més sobre com la societat pressiona la gent, és com la societat fa sentir a les persones, diu la coreògrafa coreana. En la seva estrena el 2019 a Corea, Muljil va comptar amb refugiats africans i col·lectius minoritzats per potenciar l'autoestima dels participants. A Barcelona, a banda dels quatre intèrprets, hi participaran també quatre persones de dues entitats que treballen amb els drets dels refugiats i el col·lectiu LGTBIQ+. Muljil es podrà veure en el marc del Grec, al Teatre Lliure, a la sala Fabià Puigserver, avui i demà.
4: Doncs amb aquesta recomanació nosaltres arribem al punt i final d'aquest bloc informatiu, en el que també poden seguir informats a la web rtv-e.cat. Nosaltres els donem les gràcies i els retrobem demà. Bona tarda.